Les mil i una rumbes es van cantant una nit per 10 gitanos i 100 fogueres amagades sota el coixí del teu llit. Home, que gran. Ai, ai, ai, del teu ventre.

mesquís. Perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada, ni si l'heu demanada, ni si vola un clot. Perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un flor, i no somriure fins, dispersa com grins de taronja.